0: Pep.
1: Alegria de vivir, per a mi, són les llargues sobremeses dels fins de setmana en la casa dels avós, però això sí, con Vieito Romero soando de fondo.
2: A Alegría de Vivir es a viaje musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados y domingos.